que l'aigua de puntetes, que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint...